tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Personal tècnic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha dut a terme una inspecció en una empresa del polígon industrial de Can Verdalet de Tordera arran de l'alta presència de mosques. Després de la inspecció, l'agència ha ordenat a l'empresa l'adopció de diverses mesures cautelars amb l'objectiu de minimitzar la situació i evitar la proliferació dels insectes. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat trampes en diferents punts de l'entorn del polígon industrial i del sector. A finals del mes de juny, el municipi d'Hostalric va viure una situació similar a una plaga de mosques que es va detectar en una empresa del municipi. I també destaquem avui que Lloret de Mar acollirà al setembre les finals de les Skate Series de Verd 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, comptarà amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada del Campionat d'Espanya de Verd. De l'àmbit general, destaquem que les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se amb màximes entre 30 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb 6.500 euros un saló de bellesa del carrer de Sant Pere, al centre del municipi. Segons expliquen des del consistori, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts. A més, hi havia manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses presentades, així com manca de garanties en l'ús del material tèxtil net per a cada client. I l'associació La Nostra Dansa serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Tordera d'aquest 2026. Serà el proper diumenge, dia 23, a 9:45 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament. L'entitat, estretament vinculada a la cultura popular i tradicional del municipi, celebra enguany els 50 anys d'història. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 d'agost a la Jonquera, a l'Alt Empordà, un home de 27 anys que tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. Segons ha informat la policia catalana, les autoritats franceses el buscaven pels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces comesos a Béziers al setembre del 2024. La detenció es va produir cap a les 11 del matí per part d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Jonquera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se, amb temperatures entre 30 i 33 graus. Per demà divendres, domini dels núvols i temperatures més baixes. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

baby girl, baby girl. Oh.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
6: Hi haurà cotxes elèctrics?
5: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
7: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió, seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Electrificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Personal tècnic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha dut a terme una inspecció en una empresa del polígon industrial de Can Verdalet de Tordera arran de l'alta presència de mosques. Després de la inspecció, l'agència ha ordenat a l'empresa l'adopció de diverses mesures cautelars amb l'objectiu de minimitzar la situació i evitar la proliferació dels insectes. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat trampes en diferents punts de l'entorn del polígon industrial i del sector. A finals del mes de juny, el municipi d'Hostalric va viure una situació similar a una plaga de mosques que es va detectar en una empresa del municipi. I també destaquem avui que Lloret de Mar acollirà al setembre les finals de les Skate Series de Verd 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, comptarà amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada del Campionat d'Espanya de Verd. De l'àmbit general, destaquem que les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se amb màximes entre 30 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: El so del forn de llenya. L'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

go. It ain't no country club either.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb 6.500 euros un saló de bellesa del carrer de Sant Pere, al centre del municipi. Segons expliquen des del consistori, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts. A més, hi havia manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses precintades, així com manca de garanties en l'ús del material tèxtil net per a cada client. I l'associació La Nostra Dansa serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Tordera d'aquest 2026. Serà el proper diumenge, dia 23, a 9:45 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament. L'entitat, estretament vinculada a la cultura popular i tradicional del municipi, celebra enguany els 50 anys d'història. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 d'agost a la Junta 27 anys, que tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. Segons ha informat la policia catalana, les autoritats franceses el buscaven pels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces comesos a Béziers al setembre del 2024. La detenció es va produir cap a les 11 del matí per part d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Jonquera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se, amb temperatures entre 30 i 33 graus. Per demà divendres, domini dels núvols i temperatures més baixes. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
6: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
7: A l'agost obrim tots els dies.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana de dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu 2026 han engegat la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot, perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu del país per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals i tenir les reserves estables tant al juliol com a l'agost. I s'apropa una de les activitats clàssiques de finals de l'estiu al territori, el concurs de pintura ràpida de Tossa de Mar. Enguany el certamen arriba a la 70a edició i tindrà lloc el diumenge 30 d'agost durant tot el dia. La dotació entre tots els premis és de 7.600 euros, a més de lots de productes artístics per a les categories infantils i juvenils. Les obres participants s'exposaran a l'edifici La Nau. De l'àmbit general, destaquem la polèmica engegada per les anomenades entrades audio-only de la gira de Bruno Mars. Segons ha publicat El País, són entrades que valen 70 euros, però que no permeten veure res, ni l'escenari ni les pantalles, només escoltar l'artista en directe. Des de l'Associació de Consumidors, Facua, alerten que l'oferta és legal, si s'avisa, però ho consideren un abús de la indústria musical i temen que es posi de moda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres esperem un augment de la inestabilitat entre núvols i precipitacions i també baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats d'aquest dijous. Avui a Blanes, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado. També tenim a Blanes l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost i del dia 21 fins al 23 i a la Festa dels Copatrons, amb diverses activitats. A Lloret de Mar tenim avui dijous el concert del Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía. Es farà a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre també, i el Clon Festival avui amb un homenatge a Supertramp a partir de les 10 del vespre a la platja de Fanals, i el dia 22 un tribut a Queen a la Roca d'en Maig a partir de les 11 de la nit. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres amb Maruja Limón i dissabte amb un tribut a Eugenio. I també a Calella continuen la Fira d'Estiu de Calella el diumenge 23, de fet es fa tots els diumenges que queden fins a acabar el mes d'agost, a la Riera Capaspra, de 5 de la tarda a 11 de la nit. I a Pineda continuen les activitats de l'Estiueja't fins al 30 d'agost amb diverses disciplines artístiques. Destaquem a Tordera la Festa Major fins al dia 26 d'agost amb el pregó el dia 23 a càrrec de l'associació La Nostra Dansa i també la Baixada de Carretons el dia 22. I acabem destacant a Santa Coloma de Farners tots els dimecres de juliol i agost, a La Fresca, el proper dimecres, l'actuació de Julien León.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Personal tècnic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha dut a terme una inspecció en una empresa del polígon industrial de Can Verdalet de Tordera arran de l'alta presència de mosques. Després de la inspecció, l'agència ha ordenat a l'empresa la

0: l'adopció de diverses mesures cautelars amb l'objectiu de minimitzar la situació i evitar la proliferació dels insectes. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat trampes en diferents punts de l'entorn del polígon industrial i del sector. A finals del mes de juny, el municipi d'Hostalric va viure una situació similar a una plaga de mosques que es va detectar en una empresa del municipi. I també destaquem avui que Lloret de Mar acollirà al setembre les finals de les Skate Series de Verd 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, comptarà amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada del Campionat d'Espanya de Verd. De l'àmbit general, destaquem que les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se amb màximes entre 30 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
6: A l'agost obrim tots els dies.
7: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb 6.500 euros un saló de bellesa del carrer de Sant Pere, al centre del municipi. Segons expliquen des del consistori, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts. A més, hi havia manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses presentades, així com manca de garanties en l'ús del material tèxtil net per a cada client. I l'associació La Nostra Dansa serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Tordera d'aquest 2026. Serà el proper diumenge, dia 23, a 9:45 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament. L'entitat, estretament vinculada a la cultura popular i tradicional del municipi, celebra enguany els 50 anys d'història. De l'àmbit general...

0: Destaquem que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 d'agost a la Jonquera, a l'Alt Empordà, un home de 27 anys que tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. Segons ha informat la policia catalana, les autoritats franceses el buscaven pels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces comesos a Béziers al setembre del 2024. La detenció es va produir cap a les 11 del matí per part d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Jonquera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se, amb temperatures entre 30 i 33 graus. Per demà divendres, domini dels núvols i temperatures més baixes. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

come on. Baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh. Yeah, yeah.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana de dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu 2026 s'han engegat la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot, perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que sigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu del país per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals i tenir les reserves estables tant al juliol com a l'agost. I s'apropa una de les activitats clàssiques de finals de l'estiu al territori, el concurs de pintura ràpida de Tossa de Mar. Enguany el certamen arriba a la 70a edició i tindrà lloc el diumenge 30 d'agost durant tot el dia. La dotació entre tots els premis és de 7.600 euros, a més de lots de productes artístics per a les categories infantils i juvenils. Les obres participants s'exposaran a l'edifici La Nau. De l'àmbit general, destaquem la polèmica engegada per les anomenades entrades audio-only de la gira de Bruno Mars. Segons ha publicat El País, són entrades que valen 70 euros, però que no permeten veure res, ni l'escenari ni les pantalles, només escoltar l'artista en directe. Des de l'Associació de Consumidors, Facua, alerten que l'oferta és legal si s'ha vist

0: sap, però ho consideren un abús de la indústria musical i temen que es posi de moda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres esperem un augment de la inestabilitat entre núvols i precipitacions i també baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira ribs 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: ¿Necesitas equiparte para treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Personal tècnic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha dut a terme una inspecció en una empresa del polígon industrial de Can Verdalet de Tordera arran de l'alta presència de mosques. Després de la inspecció, l'agència ha ordenat a l'empresa l'adopció de diverses mesures cautelars amb l'objectiu de minimitzar la situació i evitar la proliferació dels insectes. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat trampes en diferents punts de l'entorn del polígon industrial i del sector. A finals del mes de juny, el municipi d'Hostalric va viure una situació similar a una plaga de mosques que es va detectar una empresa del municipi. I també destaquem avui que Lloret de Mar acollirà al setembre les finals de les Skate Series de Verd 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, comptarà amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada del Campionat d'Espanya de Verd. De l'àmbit general, destaquem que les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se amb màximes entre 30 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més proper

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
5: A l'agost obrim tots els dies.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
5: L'has portat al dentista?
4: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
5: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
6: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar. Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
1: A Lloret Pizzeria i Pomodoro. Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb 6.500 euros un saló de bellesa del carrer de Sant Pere, al centre del municipi. Segons expliquen des del consistori, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts. A més, hi havia manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses presentades, així com manca de garanties en l'ús del material tèxtil net per a cada client. I l'associació La Nostra Dansa serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Tordera d'aquest 2026. Serà el proper diumenge, dia 23, a 9:45 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament. L'entitat, estretament vinculada a la cultura popular i tradicional del municipi, celebra enguany els 50 anys d'història. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 d'agost a la Jonquera, a l'Alt Empordà, un home de 27 anys que tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. Segons ha informat la policia catalana, les autoritats franceses el buscaven pels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces comesos a Béziers al setembre del 2024. La detenció es va produir cap a les 11 del matí per part d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Jonquera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se, amb temperatures entre 30 i 33 graus. Per demà divendres, domini dels núvols i temperatures més baixes. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Ràdio Marina. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
3: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats d'aquest dijous. Avui a Blanes, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado. També tenim a Blanes l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost i del dia 21 fins al 23 i a la Festa dels Copatrons, amb diverses activitats. A Lloret de Mar tenim avui dijous el concert del Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía. Es farà a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre també, i el Clon Festival avui amb un homenatge a Supertramp a partir de les 10 del vespre a la platja de Fanals, i el dia 22 un tribut a Queen a la Roca d'en Maig a partir de les 11 de la nit. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres amb Maruja Limón i dissabte amb un tribut a Eugenio. I també a Calella continuen la Fira d'Estiu de Calella el diumenge 23, de fet es fa tots els diumenges, que queden fins a acabar el mes d'agost, a la Riera Capaspra, de 5 de la tarda a 11 de la nit. I a Pineda continuen les activitats de l'Estiueja't fins al 30 d'agost amb diverses disciplines artístiques. Destaquem a Tordera la Festa Major fins al dia 26 d'agost amb el pregó el dia 23 a càrrec de l'associació La Nostra Dansa i també la Baixada de Carretons el dia 22. I acabem destacant a Santa Coloma de Farners tots els dimecres de juliol i agost, a La Fresca, el proper dimecres, l'actuació de Julien León.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Planes acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana de dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu 2026 han engegat la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot, perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu del país per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals i tenir les reserves estables tant al juliol com a l'agost. I s'apropa una de les activitats clàssiques de finals de l'estiu al territori, el concurs de pintura ràpida de Tossa de Mar. Enguany el certamen arriba a la 70a edició i tindrà lloc el diumenge 30 d'agost durant tot el dia. La dotació entre tots els premis és de 7.600 euros, a més de lots de productes artístics per a les categories infantils i juvenils. Les obres participants s'exposaran a l'edifici La Nau. De l'àmbit general, destaquem la polèmica engegada per les anomenades entrades audio-only de la gira de Bruno Mars. Segons ha publicat El País, són entrades que valen 70 euros, però que no permeten veure res, ni l'escenari ni les pantalles, només escoltar l'artista en directe. Des de l'Associació de Consumidors, Facua, alerten que l'oferta és legal, si s'avisa, però ho consideren un abús de la indústria musical i temen que es posi de moda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres esperem un augment de la inestabilitat entre núvols i precipitacions i també baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Personal tècnic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha dut a terme una inspecció en una empresa del polígon industrial de Can Verdalet de Tordera arran de l'alta presència de mosques. Després de la inspecció, l'agència ha ordenat a l'empresa l'adopció de diverses mesures cautelars amb l'objectiu de minimitzar la situació i evitar la proliferació dels insectes. De forma paral·lela, l'Ajuntament de Tordera ha instal·lat trampes en diferents punts de l'entorn del polígon industrial i del sector. A finals del mes de juny, el municipi d'Hostalric va viure una situació similar a una plaga de mosques que es va detectar en una empresa del municipi. I també destaquem avui que Lloret de Mar acollirà al setembre les finals de les Skate Series de Verd 2026. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, comptarà amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada del Campionat d'Espanya de Verd. De l'àmbit general, destaquem que les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma de tractament en càncer de pell. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se amb màximes entre 30 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb 6.500 euros un saló de bellesa del carrer de Sant Pere, al centre del municipi. Segons expliquen des del consistori, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts. A més, hi havia manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses presentades, així com manca de garanties en l'ús del material tèxtil net per a cada client. I l'associació La Nostra Dansa serà l'encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major de Tordera d'aquest 2026. Serà el proper diumenge, dia 23, a 9:45 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament. L'entitat, estretament vinculada a la cultura popular i tradicional del municipi, celebra enguany els 50 anys d'història. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 d'agost a la Jonquera, a l'Alt Empordà, un home de 27 anys que tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França. Segons ha informat la policia catalana, les autoritats franceses el buscaven pels delictes de temptativa d'homicidi, lesions greus i amenaces comesos a Béziers al setembre del 2024. La detenció es va produir cap a les 11 del matí per part d'agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de la Jonquera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb creixement de nuvolades, però encara amb força estones de sol. Les temperatures màximes comencen a moderar-se, amb temperatures entre 30 i 33 graus. Per demà divendres, domini dels núvols i temperatures més baixes. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi hauran cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, oferint solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: d'estiu 2026 han engegat la campanya Aquest estiu som fans de donar-ho tot, perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu del país per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals i tenir les reserves estables tant al juliol com a l'agost. I s'apropa una de les activitats clàssiques de finals de l'estiu al territori, el concurs de pintura ràpida de Tossa de Mar. Enguany el certamen arriba a la 70a edició i tindrà lloc el diumenge 30 d'agost durant tot el dia. La dotació entre tots els premis és de 7.600 euros, a més de lots de productes artístics per a les categories infantils i juvenils. Les obres participants s'exposaran a l'edifici La Nau. De l'àmbit general, destaquem la polèmica engegada per les anomenades entrades audio-only de la gira de Bruno Mars. Segons ha publicat El País, són entrades que valen 70 euros, però que no permeten veure res, ni l'escenari ni les pantalles, només escoltar l'artista en directe. Des de l'Associació de Consumidors, Facua, alerten que l'oferta és legal si s'avisa, però ho consideren un abús de la indústria musical i temen que es posi de moda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres esperem un augment de la inestabilitat entre núvols i precipitacions i també baixada de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Radio Marina.
6: Doctora, doctora. Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
8: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
9: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bon vespre, bonics i boniques. Benvinguts al quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. A molts punts de les nostres comarques, aquest vespre, després de la pluja, doncs una miqueta més fresquets, oi? Uf! I encara sort, són les 9 i 4 minuts i amb la llumeta vermella del directe al preciós estudi número 1 de Ràdio Marina posem en marxa el quilòmetre zero d'avui dijous. Durant els pròxims 55 minuts i mig us convidem a desconnectar el soroll exterior i a connectar amb l'essència. Música de proximitat feta a casa, interpretada a la nostra llengua i triada amb cura. Abraçada radiofònica que et farà costat fins les 10, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 del vespre. El meu nom és Marta Fuera Pons. Deixeu-vos portar, pugeu una mica el volum de la ràdio i gaudiu del plaer de la bona música en català. Arrenquem amb The Tyets. No.

Detalles. Els mataronins Oriol de Ramon i Xavier Coca van agafar la dansa més bonica de totes les danses que es fan i es desfan a Catalunya, la sardana, i la van posar a fer twerk, una bogeria que ha fet ballar des de la teva iaia fins a la modernet més alternatiu de tots. El Coti per Coti. I, per cert, per aconseguir doncs, aquest so real de la sardana, van tancar l'estudi tota la cobla sencera, la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A més, la cançó es va convertir en el primer tema en català de la història en aconseguir un disc de platí en l'era moderna de l'streaming. Déu-n'hi-doret amb els Tiets. I, per cert, doncs, si els vols veure en directe i, a més, gratis, para bé l'orella, toquen a les barraques de la Festa Major de Tordera amb entrada gratuïta al Parc Prudenci Bertrana aquest proper diumenge, dia 23 d'agost. No t'ho perdis. Seguim el quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina i ara hi posem una del Sopa de Cabra. Mirem enrere per tornar a escoltar un dels seus èxits. Cercles.

Sí, senyor, hem fet un viatge en el temps amb uns clàssics que tenen més vides que un gat de teulada. El Sopa de Cabra i la cançó Cercles. Un tema per recordar-nos que la vida fa moltes voltes, de vegades tantes, que acabes tornant al punt de partida. Com quan intentes aparcar ara l'estiu a qualsevol punt de la costa, un cap de setmana, per exemple. El cicle que l'amor va renovant. Una cançó publicada l'any 2015 que va donar títol al primer disc d'estudi de temes nous de la banda de Girona després d'uns quants anys de silenci discogràfic. I a més, el videoclip d'aquesta cançó també té una anècdota interessant que es va enregistrar parcialment a la teulada de la mítica Casa Batlló de Barcelona, emulant, doncs, el mateix famós concert que van fer els Beatles, també en un terrat.

Quasi bé, ja estem a la ratlla d'un quart de 10 de la nit. Amb els Blau Mood, que tenen la capacitat de fer-nos sentir que estem surant en un núvol de cotó fluix, mentre pensem en totes les coses de la vida que realment volem. El que vull és el títol d'aquest tema. Un tema inclòs en l'àlbum Olímpica i Primavera, llançat l'any 2022. La formació barcelonina, nascuda el 2009, que destaca per fer pop, folk, d'autor, utilitzant instruments clàssics de corda, violí, violoncel, barrejats amb elements electrònics i lletres altament visuals, com aquest El que vull dels Blau Mood.

Mira, una cançó que volem dedicar a tots els amics, sí? Perquè sí, perquè ens dona la gana. Sort que sou aquí. Un dels temes dels Amics de les Arts, que també convidem a passejar-se pel quilòmetre zero d'avui dijous 20 d'agost.

La tornada d'aquesta cançó s'ha convertit en un himne d'agraïment recíproc entre el grup i el seu públic durant la seva gira especial d'aniversari. Els Amics de les Arts. També els volíem avui al quilòmetre zero. I si hi ha un grup que sap molt bé què fer perquè et vinguin ganes d'ajuntar els teus plors amb ganes de ballar un ritme caribeny, són ells, són els Oques Grasses. Amiga de ningú.

Oques Grasses. El grup ha fet història absoluta aquest 2026, esgotant en qüestió de minuts, totes les localitats per als seus 4 macroconcerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Una fita només a l'abast de bandes internacionals, no sé, com Coldplay, per exemple. El 5, 7, 9 i 10 d'octubre, cicle de macroconcerts de comiat històric. Era l'últim concert, però al final són els últims 4 concerts. I suposo que ja només entrades a la revenda. Snif, snif. Els trobarem a faltar, Oques Grasses. Sempre al teu costat. Això mateix, sempre al teu costat amb la millor música. En aquest cas, des del quilòmetre zero, a Ràdio Marina. Ràdio Marina. I ara deixem-nos de drames romàntics de matinada i passem al veritable esport nacional d'aquest país, el tardeo. I ho fem amb aquest grup femení que porten per títol Coco i la cançó Tardeo.

Encantat, editat l'any 2023, amb Coco, que és una banda jove integrada exclusivament per dones, que ha irromput amb força l'escena de les versions i els temes propis de tall festiu, apostant per música urbana combativa, empoderada i lliure de complexos. Tota una declaració de principis per la generació millennial. 4 minuts i arribarem a 2:15. Radio Marina. I ho fem ara amb Juan Magán, que canta amb els búhos al món de veritat. Una combinació més sorprenent per posar-li una mica de puix a la nit. Després dels

0: de veritat.
1: Els Búhos, Juan Magán i el Món de Veritat, amb tota una sèrie de concerts aquest estiu, el 27 d'agost, per exemple, a la Festa Major de Granollers, a Figueres el 28 d'agost, per exemple, també a Torredembarra el 29 d'agost, l'1 d'octubre a Logroño estan, i el 14 de novembre al Palau de la Música Catalana. I seguim el quilòmetre zero amb la màgia de la veu de Beth i les notes majestuoses d'aquest clàssic del Sopa de Cabra. Podré tornar enrere.

Ens hem posat tendres i nostàlgics gràcies a la Beth, que ens ha agafat de la mà per interpretar una d'aquelles cançons que et pessiguen directament l'ànima. Podré tornar enrere. Una delícia acústica per als que mirem el passat amb un somriure i amb una mica de penediment per aquells pentinats que portàvem als anys 2000. Beth Rodergues, nascuda a Súria, va saltar la fama el 2002 a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió. Déu-n'hi-do, també. Tot i que després s'ha consolidat una carrera íntima lligada al teatre i al pop folk refinat en català. Ens ha encantat tornar-la a tenir de convidada amb la seva veu al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ara agafeu velocitat perquè ens n'anem cap a ses illes, cap a les Illes Balears. Amb els de Sousa. I la cançó Metres per Segon. Calculareu la velocitat exacta a la qual podeu fugir dels vostres problemes diaris o de les converses dels grups de WhatsApp, per exemple. Publicada l'any 2020 dins l'àlbum Salsa, de Sousa va ser un aclamat grup mallorquí format a l'entorn de l'any 2011 que ens va lliurar joies del pop indie en català molt i molt celebrades com aquesta, Metres per Segon. Torna.

Sí, noi, amb tot el que passa a les notícies, és ben bé que el món gira a una velocitat insospitada. I a vegades va bé posar-hi una miqueta de fre a tot plegat, eh? Ells ens ajuden, de Sousa. I aquesta cançó tan tendra, titulada... Metres per segon. M'encanta quan diu això de que s'afermarà els cordons de les sabates per anar una miqueta més segur. Seguim el quilòmetre zero i ho fem ara amb la recepta de les al·lèrgiques al pol·len, que ens porten anestèsia total, una recepta musical perfecta per quan necessites desconnectar el cervell. Amb riffs de guitarra frescos i molta energia urbana d'estil de proximitat. Les al·lèrgiques al pol·len, una banda íntegrament formada per 6 noies del barri de Gràcia de Barcelona, que s'ha convertit en un altaveu fresc de l'indie pop festiu i feminista en català.

al·lèrgiques al pol·len i aquest tema anestèsia total que de ben segur podràs escoltar en concert el 26 de setembre, un dissabte, a l'actuació gratuïta a Barcelona dins les festes de la Mercè, a l'escenari de la platja del Bogatell. I tenim entès que també està confirmat un concert el 13 de febrer de 2027. El gran concert de final de gira de les al·lèrgiques al pol·len a la sala Rasmatàs de Barcelona. De moment les hem tingut al quilòmetre zero. I si esteu asseguts al sofà, doncs ja esteu aixecant-vos de pressa, perquè està a punt de sonar Doctor Prats, que arriba massa bé, un d'aquells temes que tenen tant de ritme que haurien de venir amb un advertiment mèdic del Ministeri de Sanitat. Massa bé, Doctor Prat.

La llista de concerts dels Doctor Prats també és infinita, eh? Estan a la Festa Major de Castellbisbal, al Picat, a l'Arbós, a Cervera, a Ripollet, a Sant Celoni, el dia 5 de setembre, per cert, amb tot un munt de concerts aquest estiu. Sempre al teu costat. Preparat per escoltar una peça d'aquelles que deixen empremta? La versió en directe més emblemàtica de Llença't. Tinc entès que és la que es va publicar l'any 2004 en el disc Amb tu. L'àlbum en viu que va marcar un abans i un després per a l'Axel Busto abans de la marxa del seu cantant original, en Pemi Fortuny.

0: Aquesta cançó va rebre el premi al millor disc de l'any i millor cançó rock als Premis Enderrock. Llença't! Consolidant-se com un dels talls més radiats de la història de les emissores catalanes. Final vibrant en directe, Lax amb Busto. I ara baixem les revolucions i tornem a la dolçó urbana de la mà dels germans Sarrasolses, els Ginestar. Una cançó 100% tendra, es titula Ulls d'Avellana.
1: Queda't els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
3: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
1: Recta final del quilòmetre zero a Ràdio Marina i posem energia, la dels pets, i aquest s'ha acabat. Un dels seus bons temes que volem recordar, el quilòmetre zero.

s'ha acabat. S'ha acabat, una de les cançons més importants i cèlebres de la història dels Pets, que abans no li he donat la importància que té. Publicada l'any 91, dins el seu segon disc de llarga durada titulat Calla i balla. Es va convertir immediatament en un dels grans himnes del rock en català dels anys 90. I tot i que té una melodia molt encomanadissa i energètica, amaga una història íntima, nostàlgica i trencadora, sobretot per l'època. A diferència de la majoria d'èxits del grup, sovint compostos per Lluís Gavaldà, la lletra de S'ha acabat va ser escrita per Joan Reig, el bateria de la banda. I parla d'una història d'amor homosexual pionera. La lletra narra la història d'amor d'estiu idíl·lica en un pis de Cambrils, un amor que s'acaba trencant. Joan Reig ha explicat públicament alguna vegada que es va inspirar completament en una relació homosexual pròpia de la seva joventut. I amb els Pets i aquest gran S'ha acabat, també se'ns acaba el programa.

Bé, ens queden encara 4 minutets. I els aprofitarem d'una banda per acomiadar-nos, dir-te adéu-siau, dir-te que acabis de passar un bon vespre d'aquest dijous, que ja s'acosta el cap de setmana, ànims. O potser estàs de vacances, bé, sigui com sigui. Ja saps, demà passem llista a les 9 de la nit i tornem de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. Aquest estiu tens el quilòmetre zero en català, en viu i en directe. L'abraçada radiofònica de qui et fa costat aquesta horeta de ràdio. El meu nom és Marta Fuera Pons. I ja que ens acomiadem, doncs et demanem també que preparis les maletes i potser que demanis festa a la feina, perquè Marcel i Júlia ens conviden a pujar una furgoneta imaginària amb el tema Bon Viatge. Un cant a la llibertat, als camins per recórrer i a deixar enrere tot el que ens pesa, incloses les reunions de veïns sobre l'estat de l'escala. Que jo ja estic fins aquí, fins al capdamunt. Vinga, doncs, que acabis de passar un bon vespre. Una miqueta més fresquets, més fresquetes. I demà, sant, tornem-hi a les 9 amb el quilòmetre zero. Adéu-siau, bona nit.